0: èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
1: Ara per fi estem sols.

0: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.
1: Oye, la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: I l'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: Is gravity. She's the greatest.

Aquest estiu escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: One, two, three.

0: Cheers!
1: No tens excusa.
2: Vagis on vagis.
1: Ràdio Palafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
3: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
3: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
4: 24 hores de bona música.

0: informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Changya, Joan, and Nendom, game. Nendom.

0: Suplament, la millor música.
1: Ràdio Palafolls.
2: Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics. Au! Si no veus clar tornar a la rutina i a l'escola, acosta't a Òptica Palafolls. Revisions abans de començar el col·le per estar preparats per al proper curs. A més, trobaràs les millors i més resistents muntures i vidres per als més petits, però també per als més grandets. Per aprovar, cal veure-ho tot molt clar. Des d'Òptica Palafolls, t'hi ajudem. Ens trobaràs a la plaça de les Valls d'Ax. Òptica Palafolls et desitja que gaudeixis al màxim d'aquesta festa major envoltat de familiars i amics.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio, Ràdio Palafolls
1: 107.7 FM.
2: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
3: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
4: 112.
3: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
5: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls.

0: A la farmàcia Moner tenim cura de la salut dels palafollencs des de 1966. Continuem com el primer dia, garantint una atenció personal i professional amb un tracte proper i adaptat a les necessitats dels nostres clients i amics. Vine a visitar-nos. Som al carrer Major, al centre de Palafolls. O consulta les nostres xarxes socials per estar al dia de les novetats i ofertes. Farmàcia Moner us desitja bona festa major.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: www.radiopalafolls.cat.

0: viure dins de mi.
1: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa? La informació més propera. No tot et diverteix. El millor entreteniment. El millor entreteniment. Música, informació i entreteniment 24.

0: Saps que si compres a les botigues Outlet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu. I així, ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
1: Celebra la Festa Major amb unes bones postres. Com marca la tradició, per Festa Major, coques, lioneses o pastissos de la Pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la Pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
2: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu. És Albert.

0: Hola, Cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

I Love to Love. Que aquí es va dir Me gusta amar. Arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, non decisara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If You Leave Me Now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. La violència flor de piel. L'avui. El 3 de maig sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. Ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el grec i el teatre lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França.

gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esport a Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿En recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili...
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club, passejant avui per el 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: en el record dels cocodrils de Catalunya.
1: I ara sí que vas, ja no seremos nada.
0: Premis Grammy, disc de l'any 1976, George Benson, This Masquerade.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents escocesos, febre de fans i una cançó, només és una nit de dissabte.

Aquí i a Midmon el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó que es va dir No me des corazones.

Come on, breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació.

I un altre número important als Estats Units, el vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i el Zell, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb els seus

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro! Oh!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga el Real Madrid. Musicalment, molt bo. Boston, i el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo, i els Manhattan Transfer, i seguien els Stones, i Paul Simon i Rod Stewart, i a les discos Donna Summer es convertia en la reina de les pistes, i Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Albu. Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

4 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda. De 4 a 8 a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat. Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7. Yeah!

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Divendres 4 de setembre, inici dels sopars a la fresca a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 de la tarda també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo a càrrec del Club Patí Palafolls. I a les 7 també comença el Correbars per tots aquells inscrits amb sortida des de la plaça de les Valls d'Ax. A les 11, segona nit de l'Alterfesta a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco. Dissabte 5 de setembre a les 11 del matí, Correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 3 de la tarda, el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis, organitzat per la penya barcelonista. A les 6 de la tarda, Diada Castellera a la plaça Major. I al vespre, a les 7, segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax. A la nit, Correfoc. A les 9 del vespre començarà la tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a la plaça Major. I a 9:15, l'inici del Correfoc amb finalització a la plaça del Fòrum Palatiolo. I a les 11 de la nit, tercera nit de l'Alterfesta, a la plaça de Popi amb Jader, Tapeo i DJ Roler. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
0: Molt bona tarda de dissabte, bona tarda de Festa Major. Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest tercer programa especial per seguir tot el que passa dins aquesta Festa Major 2026, la nostra, la pròpia, la de Palafolls, i parlar-ne amb els seus protagonistes des d'ara i fins a les 9 del vespre. Com a protagonistes, doncs, les diferents entrevistes que us volem oferir, les connexions en directe amb tot el que s'està realitzant al centre del nostre municipi i, òbviament, també la bona música. Així us donem la benvinguda des d'ara i fins a les 9 del vespre. Com dèiem, molt a compartir amb vosaltres aquesta tarda. Abans, però, deixeu-me saludar la nostra companya Melina Morilla, que ja està situada, crec que a la plaça de l'Ajuntament. Melina, molt bona tarda, com estàs?
6: Hola, Jordi, bona tarda. Doncs sí, justament no sé si escoltaràs de fons el soroll de la gent, però estem aquí dalt d'un dels balcons de l'Ajuntament veient ja a tothom preparant-se per un dels primers actes que hi haurà durant aquesta jornada de dissabte.
0: Per tant, per el que m'estàs explicant, Melina, a les 6 de la tarda, i ja comencem a donar informació, estava prevista aquesta Diada Castellera, de moment encara no ha començat, oi?
6: De moment encara no ha començat, la plaça de l'Ajuntament està plena, a petar, de castellers d'aquí, de la Maresma i la Selva Marítima, dels Maduixots, també dels castellers de Barcelona i els de Badalona. Podem veure moltíssima gent amb camises vermelles, però també amb camises grogues.
0: Mm-hmm. De fet, no només ja actuaran els castellers de casa, els castellers de l'Almaresma i la Selva Marítima, sinó també que han convidat els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona, que ja entenc són a la plaça Major, calentant. Abans, fora de micròfons, ens deies que podem tenir per un quart d'hora 20 minuts, eh? Podem, Elina, perquè comenci aquesta diada?
6: Aproximadament sí, segons el previst. Encara hi ha gent que s'està posant les faixes, s'estan preparant, estan petant una miqueta la xerrada, així que trigaran una mica. Qui vulgui venir, encara està temps d'estar aquí a la plaça Major.
0: Perfecte. Això és una de les activitats que hauria de començar just ara mateix, eh? De totes maneres, també una que ha començat ja fa una estoneta és el campionat de botifarra organitzat per la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga, que havia de començar, doncs, com dèiem, entre 3:45, a les 4 de la tarda, al Casal d'Avis, Melina, i que entenc que està en funcionament, eh?
6: sí, fa una estona ha començat aquest campionat de botifarra. Recordem que ahir la penya barcelonista ens va explicar que es pot apuntar tothom qui vulgui, amb parelles o fins i tot si hi havia algú que anava sol, doncs mirarien de trobar-li una parella per poder participar dins d'aquest campionat.
7: Vale.
6: Després ens hi passarem, com sempre, per veure què tal va i fer una miqueta d'ambient d'aquesta activitat també.
7: Mm-hmm. De fet, són activitats que ja estan en marxa o que són previstes que comencin dintre de no res, però òbviament una de les activitats grans també aquest dissabte de Festa Major, Melina, és el correfoc, veritat?
6: El correfoc que començarà, com sempre, a les 9 de la nit començarà aquesta tabalada. Els diables ja estaran anunciant a tothom que al cap de 30 minuts aproximadament començarà a cremar Palafolls. I parlarem amb ells aproximadament a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels diables per conèixer com serà el recorregut, mesures de seguretat perquè la gent tingui temps a última hora de poder venir i gaudir amb tots d'aquest fantàstic correfoc que any rere any sempre sorprèn a tots els palafollencs i a la gent que ve d'arreu.
7: Una tabalada que, com tu em deies, Melina, ha de començar a les 9 del vespre des de la gespa del Casal d'Avis. Aproximadament durarà mitja hora perquè després comenci el correfoc que finalitzarà a la plaça del Fòrum Palatiolo. Melina, i avui última nit, tercera i última de l'Alterfesta.
6: Avui és l'última nit de concerts de l'Alterfesta i tindrem uns nous guanyadors del concurs Mosca, en aquest cas uns vells coneguts tant de Ràdio Palafolls com del mateix municipi, perquè són d'aquí, són veïns. Estaran Jader, que com diem van guanyar el concurs Mosca, van ser els segons guanyadors. També comptarem amb Tapeo, que també els coneixem de tota la vida aquí al poble, i finalment amb DJ Ruler.
7: Perfecte, doncs això és el que ens ocupa aquesta tarda, vespre, nit de dissabte. Déu-n'hi-do quanta feina, i guafant energies, Melina, perquè el diumenge demà encara ens queden activitats que també ja tindrem temps de repassar. Ens hem saltat els sopars a la fresca, però donc per entès també que la gent ja sap que avui serà aquesta segona nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax a partir de les 7 de la tarda. Melina, jo et demano que agafis lloc, que ens informis de tot el que està passant al centre del nostre municipi, òbviament que convidis a passar davant dels micròfons de la ràdio a totes aquelles persones que ens vulguin explicar aquesta activitat de Festa Major, i durant el trajecte, durant el programa d'avui, n'anirem parlant. Gràcies per començar el programa amb nosaltres.
6: Fins ara, Jordi, que vagi molt bé.
7: Gràcies a la nostra companya Melina Morilla, que una jornada més conjuntament amb el nostre company Marc Ferri, doncs també seran els encarregats de mostrar-nos tot el que està passant al centre del municipi. De moment encara de començar el que és la jornada castellera, en marxa, això sí, aquest tercer campionat de botifarra que organitza doncs, la colla de seguidors del Barça, de la penya barcelonista del nostre municipi, i tot seguit doncs, més propostes que us anirem explicant, i òbviament protagonista també la música. Comença un nou programa aquí seguint la Festa Major a Ràdio Palafolls. No desconnectis.

La veritat és que és un ritme que s'enganxa i per un programa especial de festa major, començar ja amb aquesta energia positiva a nosaltres que ens encanta. Esperant traslladar-te també tota aquesta proposta cap a vosaltres, perquè gaudiu d'aquests actes de festa major i ho feu sobretot connectats a la nostra emissora, a Ràdio Palafolls i també a les nostres xarxes socials amb tota la informació d'última hora i parlant amb els seus protagonistes. Eren els Catarres. I ara la Lighthouse Family. És el torn d'aquest High.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat. Els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls
2: roba,
3: hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio joguines, Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: Ja veus que el ritme el portem a dintre, eh? Celebrant que és cap de setmana i a més de festa major, què més volem? Ara mateix amb aquest clàssic, Walking on Sunshine, anem als 80 amb Katrina and the Waves i fa una estoneta entràvem a la taverna del Buda amb l'ajuda dels germans Quijano. 3 minuts i arribem a 6:45 de la tarda en un no-res. Tornem al centre per informar-vos en aquest cas d'una altra de les entitats que té barraca dins l'Altarfesta.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
0: Ara però, Natalie Imbruglia en solitari, Glorious.

0: Doncs quan sona aquesta sintonia, significa que arriba el moment d'anar recopilant informació del que passarà aquesta jornada, aquesta tarda, vespre, nit, al centre del nostre municipi. Tornem a connectar, doncs, amb la nostra companya, Melina Morilla. Deixa'm preguntar-te, Melina, qui t'acompanya?
1: Tenim ara mateix amb nosaltres en Rafa, qui ja el coneixem, del Club de Futbol Sala Sant Lluís, i amb ell parlarem, com no pot ser d'una altra manera, doncs, d'aquesta barraca que tenen aquí els concerts de l'Alterfesta. Bona tarda, què tal?
2: Bona tarda, bé.
1: Com estan anant aquestes nits de festa major aquest 2026?
2: Bueno, pues la verdad es que bastante bien. Está acompañando el tiempo, teniendo calor, y la verdad que la gente tiene ganas de música, y los grupos también son muy atractivos, y la gente está, pues, cumpliendo las expectativas que más o menos estamos, que habíamos pensado.
1: Aquí aquestes barraques són de begudes, però què tal està sent la resposta de la gent? Sempre és una miqueta complicat, no? Tantes entitats, la gent no sap on anar. Com us estan anant en tema públic?
2: Bueno, al final cada barraca tiene su público, ¿no? La gente más joven, con Diablas o con Gegants, y cada entidad tiene pues sus socios, su gente, sus padres. Nosotros movemos otro tipo de personas, entonces yo creo que hay espacio para todas las entidades, y creo que está yendo bastante bien para todas, y esperemos que siga así la última noche que queda.
1: I en aquest cas, també, com hem pogut parlar amb altres membres d'entitats, això us ajuda molt a l'hora de poder finançar altres actes que feu des del club i també ajudar els jugadors. En aquest cas, a vosaltres en quin sentit us ajuda estar aquí a Barraques?
2: Bueno, nuestro objetivo principal de Barraques es como veis, es la gente joven, la que está en la barra, es el primer equipo, el equipo senior, que este año hemos subido a tercera nacional, entonces pues tenemos unos gastos un poquito más grandes, nos va a ayudar pues a costear esta nueva temporada, que va a ser en este caso pues un poquito más económicamente más cara, pero bueno, ese es el objetivo principal de las barracas de este año.
1: En aquest cas és això, hem de felicitar-vos per aquest ascens que heu tingut. Entenc que la prioritat també d'aquest primer equip és mantenir-se a la categoria, no?, de cara a la nova temporada.
2: Sí, somos un equipo muy joven y el objetivo, pues bueno, primero ser competitivos, divertirnos, traer buen fútbol sala al pueblo, porque tendremos unos equipos a jugar, y por supuesto el objetivo es intentar mantenerlo los mayores años posibles. O sea, estamos trabajando para ello.
1: Rafa, finalment, què espereu d'aquesta última nit de barraques de Palafolls?
2: Bueno, de la última, pues bueno, al final los grupos de la última noche con Tapeo, más DJ Rule, pues queremos que son grupos que son atractivos para la gente y que mueven un tipo de personas, pues que más de cubateo, que consume otro tipo de gente, y creemos que va a ser una buena noche. El tiempo va a acompañar, hace calor, y creo que es una despedida ya para empezar con los colegios, los institutos, universidades. Creo que pues un colofón final de lo que ha sido este verano. Esperamos una buena acogida y acabar bien una fiesta mayor.
1: Doncs Rafa, que acabis de passar molt bona nit, que vagi molt bé, i ens veiem per aquí.
2: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Gràcies, companys. Melina, digue-li al company en Rafa que d'alguna manera s'ha de cuidar la veu, que el veig una miqueta tocat. Òbviament ja porten dues nits servint a l'Alterfesta, i encara la nit d'avui, que com dèiem també a partir de les 11 tenen feina a la plaça de Popí. Gràcies, companys. En breu anirem, per exemple, fins al Casal d'Avis, on s'està duent a terme aquest tercer campionat de botifarra, i estarem ben pendents també de la Diada Castellera, que ja deu haver començat a la plaça Major. Tot això si et quedes amb nosaltres. Si no ets visquent la festa major, connecta a Ràdio Palafolls, que t'ho expliquem tot. Òbviament, també seguirem compartint bona música. Ara, bona música en català, un clàssic dels Lacs amb Busto, Més que la meva sang, en aquest programa especial de festa major.

0: podríem dir que és el rei de l'autotune, eh? Aquest Eiffel 65, un tema de finals dels 90, si no m'equivoco, amb aquest I'm Blue. Nosaltres, camí de les 7 de la tarda, a la nostra companya Melina Morilla, l'estem tornant boja, eh? Li hem dit que es mogui del teatre entrevistant el futbol, ara al centre del municipi. En concret, crec que el casal d'avis on s'està duent a terme aquest tercer campionat de botifarra. Deixeu-me saludar-la. Melina Morilla, molt bona tarda de nou.
1: Hola, Jordi, bona tarda.
0: Dèiem, crec que estàs al casal d'avis ben acompanyada, també, com sempre.
1: Així és, estic aquí davant del d'avis juntament amb Marta, qui és la regidora d'esport. Primer de tot, amb ella el que farem serà una mica d'aquest tercer campionat de botifarra que organitza la penya barcelonista. Marta, bona tarda, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé.
1: Tal com dèiem, què tal estan en el campionat de botifarra? Ara que t'hem trobat aquí, dins que estaves ben dins l'ambient, com estan anant?
2: Bé, molt bé, és un campionat molt xulo perquè és massuís que tothom participa. Llavors, bueno, hi ha el que li va molt bé, el que és un desastre, però la veritat, per exemple, l'any passat va guanyar un que no guanya mai. Vull dir que és, el tema de la botifarra és divertit i pot guanyar qualsevol. I estic aquí, bueno, després donarem els premis com a regidora, però a més aquest any que tenen gairebé el doble de participants, vol dir que això vol dir que anem oblidant l'activitat, és molt guai.
1: Aproximadament quanta gent hi ha dins del casal d'avis ara mateix, per tant?
2: Ara són 22 parelles. És, bueno, organització, gent de la PEA, la gent del casal, sí, sí.
1: Has participat tu en alguna de les partides?
2: A mi les cartes que no m'agraden. Soc molt, molt, molt dolenta. Fatal, no.
1: Ara comentaves que estàs aquí com a regidora d'esports, amb nosaltres també ho estàs. Entitats també relacionades amb esport, de l'esport, queda res perquè se celebri menys de 24, gairebé 24 hores.
2: 24 hores, sí.
1: Què tal, nervis? Com serà aquesta nova festa de l'esport?
2: Bé, aquest any és el, bueno, ja sabem, no? És la cinquena festa, coincideix amb el 30 aniversari del Palauet. Nervis, bastants, però aquest any tinc moltíssima il·lusió. Crec que anirà superbé, perquè a més ja sabeu que tenim una mestra de cerimònies, la Brigitte Lamour, que serà espectacular, la que farà de presentadora i bueno, és que serà molt xulo. I després tindrem també la col·laboració del Minut a Minut, que faran la seva aportació, doncs, més tècnica, no? Explicant les fites, etc. Hi haurà un parell de premis especials també i, bueno, tinc moltes ganes, nervis, però jo em guanyen les ganes de que arribi demà ja, la veritat.
1: Perquè s'ha decidit que sigui Brigitte aquesta mestra de cerimònies obri enguany i que porti tota aquesta festa de l'esport.
2: Amb ella vam contactar perquè farà per gent gran, on ella explica les sigles LGTBIQ+, i totes les que venen darrere, no? És una... com a tota la igualtat, em va arribar aquesta proposta, la vaig trobar molt interessant, molt divertida i que a més encaixa molt en el perfil de les meves, de totes les que porto. La Ramella, que és molt divertida, és, bueno, una vedet de top. De Sant Pere de Ribes. I la Ferran se'm va encendre el llum i vaig dir, ostres, per què no ho fem, que sigui ella, per donar també aquest caixer, no?, de festa especial, d'aquesta gala. Ja no és una festa, és una supergala de l'esport, i coincidint amb el 30 aniversari. Però va ser això, una cosa darrere l'altra. Demà vindrà Palafolls per la festa de l'esport i el 28 de setembre farem la... Us convido tots també a venir.
1: La festa de l'esport, que enguany sinó 10 persones antics que viuen presentat candidats i que a la vegada han presentat dos candidats alhora. Per tant, fins a aproximadament 22 persones podran ser guanyadors o nominats en aquest cas.
2: Sí, a veure, aquest any són 18, diria que són 18 passius. Hi ha gent que només ha presentat un. El fet que tothom, que s'hagin presentat 10 persones, o sigui, 10 presentant candidat, en algun cas només hi ha un, no? Després, bueno, hi ha hagut una mica de fer una mica de reclu pel tema del premi aquest més especial. I és això, seran 18 incloent els dos, ara em balla pel cap, però... Per això tampoc és molt llarga, perquè 18 premis, parlant amb la Brigitte, em va dir que a Sant Pere de Ribes, no sé si són 80 o no sé quants, aquí no, aquí són 18, vull dir que podrem parlar bé de cada esportista i una miqueta aprofundir, perquè si no, no és només el nom i el premi, sinó què és el que han fet, què és el que han aconseguit, què és el que aconseguiran, quins són els projectes que tenen. Això també jo crec que li dona més de vida i una mica més de contingut, que no només és una llista de nom, vinga, pujar i baixar i pujar i baixar.
1: Aquí a Palafolls, des de Ràdio Palafolls al Minut, també nosaltres des d'Informatius, molts cops parlem sempre com dels mateixos personatges, no? Coneixem noms com en Raül Porres, l'Alba Benito, etc. Hi ha algun candidat o algun premiat que mai hagi sortit i que de fet us hagi sorprès a vosaltres com a jurat?
2: Sí, n'hi ha algun, perquè queda esperat moltes vegades de la potència, del potencial que hi ha a Palafolls. Ara estic pensant en un que és un campió júnior, no diré nom, i després d'una campiona sènior també, que són aquells esportistes anònims, no?, que es coneixen molt dintre del seu món, però nosaltres no ho sabem, i clar, està esperant un nano seleccionat a Catalunya, que ha anat a campionats mundials, no?, i una noia doncs, que ha corregut no sé quants quilòmetres, no sé quants de desnivell, que flipes, i no ho saps, vull dir, els veus pel carrer i no... I aquí és on també la... en valor això, a part dels equips també, d'entitats que hi ha molta gent que diu un club submarinisme a Palafolls, per exemple, no?, que és una mica el més estrany, entre cometes, i ells també són protagonistes, formant part de tot aquest teixit d'entitats esportives.
1: En aquest cas entenc que el Palauet estarà ple d'entitats esportives, públic general pot participar aquest any, tenint en compte que el Palauet és gran, sí. És una celebració molt especial amb aquest 30 anys.
2: I tant, tothom cap al Palauet de la tarda, tothom, vull el Palauet a Raban.
1: Doncs Marta, et deixem tornis a dins amb els partits campionat de botifarra, nosaltres ja anirem connectant a veure què tal va anant i a els guanyadors, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies, Melina. Hem tingut alguns problemes per entendre en algun moment el que diuen coses de la tecnologia, però ho hem entès perfectament. Tenim una cita pendent amb la regidora d'Esports. Doncs res, tot just la setmana que ve, no, tot just demà, 24 hores, ens ho explicaven amb aquesta festa de l'esport que es farà al Palauet a partir de les 7 de la tarda. Melina, no sé si m'escolteu. Gràcies. Ens trobem a la pròxima connexió.
1: Fins ara, Jordi, gràcies.
0: Fins ara, gràcies. Doncs nosaltres seguirem al vostre costat, com sempre, compartint molts més èxits i seguint pas a pas el que passa a la nostra festa major.

0: Farmàcia Apolo, la teva farmàcia de confiança a Palafolls. T'oferim un servei personalitzat en mesura de la tensió arterial i servei pes a bebès gratuïts, homeopatia i productes naturals, determinació del grup sanguini, anàlisi en sang amb resultats als 5 minuts i molts altres serveis que pots descobrir si ens visites. Som al carrer Ovidi Montlló, a l'entrada de Palafolls des de la cruïlla de la carretera Costa Brava. Obrim de dilluns a dissabte de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 5 a 2 quarts de 9. I atenció, també obrim diumenges, de 10 a 2 del migdia. Farmàcia Apolo, deixa que cuidem de tu. Farmàcia Apolo us desitja molt bona festa major.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: I això, doncs, és un no parar. Si estàvem fa un moment al casal d'avis pendents d'aquest campionat de botifarra i també parlant amb la regidora Marta Labart del que serà demà la festa de l'esport, anem a un altre escenari de l'actualitat d'aquesta festa major, perquè ara mateix s'està duent a terme la Diada Castellera a la plaça Major. Allà hi tenim el nostre company Marc Ferri, a qui ja saludem. Marc, molt bona tarda.
1: Què tal? Com estem, Jordi? Doncs estem aquí a la plaça Major, avui plaça Castellera, amb els Jocs i les Colles convidades en aquesta jornada castellera. Tenim en Miquel Roure, que és cocap d'aquesta colla dels Maduixots. Què tal, Miquel? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hem d'anar ràpid perquè sembla que ja us toca, eh? De moment hem fet una primera ronda.
2: He fet una primera ronda amb el 4 de 7, que era com volíem començar, per agafar la seguretat i encarar una diada que ens hem plantejat a màxims i que podria ser la millor diada de la temporada.
1: Quin és el castell, allò que hem d'estar tots pendents per si es fa, no es fa? Quin és el lloc, l'atenció, on està posada?
2: Bueno, ara anem al 3 de 7, que és, si podem treure el 3 de 7, serà el segon castell de 7 que traiem, i tenim un castell que encara no hem pogut descarregar a plaça. Ho vam intentar la setmana passada a Pineda, el Pilar de 5, que el vam carregar, i creiem que està, o sigui, assaig, l'hem vist en condicions per poder tornar a treure la plaça amb garanties de que pugui descarregar-se, i si aconseguim això, descarregar el Pilar de 5 i haver fet 4 de 7 i 3 de 7, doncs la veritat que serà la millor dia de la temporada.
1: Hem d'estar pendents d'aquest Pilar de 5, que ha de ser, com diguéssim, el titular de la jornada, no? Si el carregueu i descarregueu, seria la victòria dels Maduixocs avui.
2: Si ara surt bé el 3 de 7, després ja tot el focus estarà en el Pilar de 5, i seria, bueno, ens faria molt feliços haver fet aquestes tres construccions. Hi ha una possible quarta, que potser fem una quarta ronda, que és el 4-6 amb agulla, que, bueno, també és un 4-6 amb agulla que ja està pensat per fer-hi un pis més.
1: Però aquesta no és tant, aquest no seria tant.
2: No és tant, però ja vol dir que comencem a introduir les agulles mirant de cara a Calella, que, bueno, hi parlàvem amb en Jordi també allà a l'estudi, que és una de les diades, la diada potser més important que tenim durant tota la temporada.
1: Doncs veus, te deixo, Miquel, perquè em sembla que t'estan esperant per fer aquest 3 de 7 ara, toca, eh?
2: Correcte, anem-hi cap allà.
1: Doncs som-hi, gràcies, Miquel, que vagi molt bé.
2: A vosaltres.
1: Doncs, Jordi, ja ho veus, ara estem esperant en Miquel, que el tenim aquí segrestat, en aquesta jornada castellera, ara intentarem aquest 3 de 7, després aquest Pilar de 5. Nosaltres a la ràdio estem aquí per viure el Pilar de 5, intentarem fer-lo també en directe a través de xarxes socials. Per tant, tothom que pugui, que també ens vegi a través de les xarxes socials de Ràdio Palafolls, especialment a través d'Instagram, perquè serà la manera on podrem seguir aquest Pilar de 5, que intentaran carregar i descarregar els Maduixots de l'Alt Maresme. Ara el que faran és un 3 de 7.
0: M'encanta, Marc, perquè cada vegada que parlem amb els Maduixots aprenem d'aquest llenguatge que a vegades ens sembla estrany. 3 de 7, 4 de 8, l'agulla i tal. Les connexions ens serveixen també per aprendre molt més a l'hora que anem a plaça a veure una diada castellera, saber què és el que estan fent, no? També és la nostra funció com a emissora, al cap i a la fi.
3: Corrent rumor.
1: Sí, he hagut de preguntar-li abans de començar la connexió si a 3 de 7 entenc que eren 7 pisos de 3 persones. I m'ha confirmat, efectivament. És el que no sabem de tot i ho hem de preguntar-ho. Ara tot just està preparant la pinya amb els Maduixots, amb aquestes tres colles, la colla de Barcelona i la de Badalona. Val a dir que perquè ho hem explicat abans, que la de Barcelona també té la camisa vermella, per tant hi ha una mar de camises vermelles, però no totes són Maduixots, també hi són les de Barcelona i les grogues, que són les de Badalona. Ja s'està preparant els Maduixots.
0: Perfecte,
1: per fer aquest 3 de 7. I si vols, doncs simplement això, encoratgem a tothom a seguir les xarxes socials per aquest Pilar de 5. Intentarem viure'l també en directe. Mm-hmm.
0: Avisa'ns si hi ha qualsevol fita important, òbviament, et donem pas i ens expliques què està passant en aquest cas a la plaça Major amb la diada castellera ja en funcionament. Gràcies, Marc.
1: Vale, fins ara.
0: En una estoneta, doncs, recuperarem la connexió també amb el nostre company Marc Ferri, que és a plaça, diguéssim, en aquesta diada castellera amb els Maduixots, però també amb els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. Pot ser que facin història també els Maduixots. Us ho explicarem en aquest programa especial de Festa Major, seguint tots els actes d'aquest dissabte de festa.
4: Ràdio Palafolls.
5: Ràdio Palafolls.
6: Cada dia més a prop.
7: Més a prop.

Amb l'ajuda de The Clash i el seu mític Should I Stay or Should I Go, hem arribat a les 7 de la tarda. Passen 2 minuts precisament sobre aquest punt horari i nosaltres seguim de festa major. Programes especials aquest cap de setmana, també demà diumenge, entre les 6 i les 9 del vespre, per explicar-vos tot el que passa en aquesta festa major, si el que has decidit és quedar-te a casa. Sabrina. I ara d'un dret ben esperat i ben especial, eh? Elles s'han presentat, Madonna i Sabrina Carpenter.

Pari, com diria aquella cantant coneguda, amb aquest Flying, la seva versió en acústic, amb The Busker Band. Les 7 i 8 minuts, seguint els actes de festa major i participant amb vosaltres, creant la banda sonora original d'un dissabte de festa. Ara, amb l'ajuda de Dua Lipa, això és Physical.

0: celebra la Festa Major amb unes bones postres, com marca la tradició per Festa Major, coques lioneses o pastissos de la pastisseria Sant Jordi. Entra a la nostra botiga i fes el teu encàrrec. Som al carrer Major número 30, al centre de Palafolls. I recorda que seguim elaborant els tradicionals palauets amb pasta de full i trossets de fruita per sorprendre familiars i amics. Tot l'equip de la pastisseria Sant Jordi et desitja bona Festa Major.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Radio Palafolls 107.7 FM.

0: Doncs es tracta d'una cançó del 1986 de l'Último de la Fila, en aquest cas en bona companyia, eh? Amb Miguel Ríos, Manolo García, Miguel Ríos, Insurrección. Què tal si ara el que fem és anar fins al teatre? Allí ja s'estan fent les proves de la tercera nit de l'Alterfesta. Veiem amb qui està acompanyada, de fet, la nostra companya, Melina Morillà. Saludem-la de nou. Déu-n'hi-do, Melina, les activitats que estàs veient en aquesta festa major, eh? Et queixaràs.
1: Sí, Jordi, sobretot avui, que ja sabem que està ple el programa de festa major.
0: Doncs crec que estàs darrere el teatre. Com dèiem, estan fent les proves de sols grups de l'Alterfesta. Qui t'acompanya?
1: Doncs estic molt ben acompanyada, tal com hem dit a la presentació del programa d'avui. Tenim uns vells coneguts de Ràdio Palafolls i també del nostre poble. Tenim els membres de Jader, un dels guanyadors del grup, oi que sí? Perfecte. Doncs els tenim amb nosaltres, els quatre membres. Per Ràdio Palafolls vam conèixer fa aproximadament 3 anys només 3 membres. Avui coneixerem la nova integrant. I res, els saludem ara mateix. Bona tarda.
2: Bona tarda, com estem?
1: Esteu nerviosos per aquesta nova Alterfesta a la qual podreu participar?
2: Sí, sempre s'està nerviós quan és un concert d'aquest tipus, però bueno, crec que els nervis han tardat més tard, ara encara tenim coses per fer, però bueno.
1: En aquest cas també li preguntem a la nova integrant del grup, què tal, com estàs? Està nerviosa?
3: Home, sí, mai he fet un concert d'aquest estil amb tanta gent i evidentment hi ha nervis, però confiem que sortirà tot bé. Ho hem assajat tot molt i confio en l'equip que tenim, que som molt bons músics i molt contenta, la veritat.
1: Tal com dèiem, us vam conèixer el 2023, va ser aquell el primer any que vau poder estar aquí a l'Alterfesta de Palafolls. En aquest cas, què ha canviat del grup a banda de la nova incorporació? Què ha canviat per vosaltres? Com han anat aquests 3 anys?
2: Doncs jo crec que pràcticament el que ha canviat, el més important, és que el grup s'ha après les coses de manera molt més professional i això ha fet que hi hagi una millora constant del grup i sempre buscar la màxima perfecció possible. Llavors crec que això és el que més ha influenciat en el grup i el que més ens ha fet canviar a la manera de treballar i a la manera del dia a dia del grup, jo crec.
1: I en aquest cas, aquests canvis també entenc que han passat per això, per una nova incorporació. Com va ser aquest procés de dir necessitem una veu més en el grup?
4: Bueno, pues se comenzó un poquito desde cero y se intentó integrar al equipo y bueno, pues hasta ahora que suena todo increíblemente bien y hacia adelante, ¿no?
1: Per la gent que no se'n recordi a vosaltres, quin tipus de música toqueu i canteu?
3: Bueno, majoritàriament rock, cançons pròpies nostres. Avui també tocarem alguna versió que creiem que li agradarà bastant al públic. I això, a qui li agrada el rock, li agradarà el que fem nosaltres.
1: L'altre dia parlàvem amb l'Albert Muñoz, el tècnic de joventut, i ens comentava, no?, que era un orgull veure que gent tan jove com vosaltres poseu sempre en el buc d'assaig de Can Batlle. Tinc l'oportunitat d'estar aquí davant de tothom, però això també ho permet el concurs Mosca, que és per vosaltres guanyar de nou aquest concurs i en aquest cas diria que pel vot del públic.
2: Sí, bé, en aquest cas és això, si nosaltres passem sempre a assajar cada setmana un o dos dies, que ja fa molt de temps, portem 8 anys nosaltres assajant ja, i per nosaltres el concurs Mosca doncs, evidentment és una porta que se'ns obre de dir, bueno, nosaltres ja anem fent concerts i tal, però la possibilitat de poder tocar a barraques doncs és una cosa molt atractiva i que hi hagi un concurs que premi aquestes coses doncs és una cosa que a nosaltres ens encanta i per la qual apostem bastant.
1: Doncs nois, i també noia, els deixem que seguiu descansant, que després teniu d'aquí res proves de so, que vagi molt bé, que ha volgut molt d'aquesta nit i ojalà us puguem veure molts més anys aquí a l'Alterfesta.
2: Moltes gràcies.
1: Jordi, et retorno la connexió, espero que ara aquest cop s'hagi escoltat bé i res, vaig com un gustant protagonistes.
0: Perfecte, el que farem en una estoneta és anar fins a... Gràcies, Melina, t'acomiadem, et deixem descansar una miqueta, eh? Gràcies i fins la propera. Mira, doncs sí, la nostra companya Melina Morilla, que ja ha penjat, em comenten, des de la plaça Major, que sembla que estan a punt de fer els maduixots, el pilar important, eh? Per tant, pot ser que sigui un dia important a plaça, amb aquesta diada castellera per als maduixots. Nosaltres, en una estoneta, anirem cap allà quan ens demanin pas. Per tant, fem una miqueta de temps, escoltem una cançó i en un no res, anem cap a la plaça Major de nou per compartir també amb vosaltres, tots els oients de Ràdio Palafolls, aquesta possible fita.

0: La veritat és que hi ha cançons, hi ha temes que són festius de per si, que per fer una revetlla, per exemple, de festa major, no poden faltar. M'atreviria a dir fins i tot que aquest és un d'aquests temes. Hot and Cold, Katy Perry, sonant també la nostra pròpia revetlla, a la nostra festa de Ràdio Palafolls. Abans també aquest mític Under Pressure amb Queen, i que serveixi tot per anar de nou cap a la plaça Major per veure doncs com va aquesta Diada Castellera, Diada Maduixota. I és que diria que s'està acostant un moment important. De tot això en té informació el nostre company Marc Ferri. Marc, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, doncs sí, aquí estem, aquesta plaça major que avui convertida en plaça castellera, en plaça important, on avui els maduixots intentaran fer aquest pilar de 5, però encara no. Ara el que toca és un 5 de 6, que és el que està començant tot just ara a muntar, a construir aquesta colla dels maduixots de la Maresma i de la Selva Marítima. Estan tot just començant aquesta nova construcció. És la tercera ronda, i a la quarta és quan intentaran fer aquest pilar de 5 que comentàvem. Bé, m'he anat a posar al costat de les gralles, vull dir que molt bé, soc molt llest també.
0: Però com en deies, encara estem a temps, eh? Per tant, fins i tot acostar-nos fins a la plaça Major per poder assistir a aquest gran moment que pot marcar una fita també amb els maduixots, amb la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, oi? Sembla que hem perdut el nostre company Marc Ferri. No passa res, perquè el que ens estava explicant precisament és això, eh? Que aquesta, que aquest gran moment, aquest castell que sembla que haurien de carregar i descarregar els companys maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, es farà esperar una miqueta més, però nosaltres ho volem retransmetre des de Ràdio Palafolls. I ara sí, Marc, perdona, que havíem perdut connexió, ara t'hem recuperat.
1: Estem escoltant aquestes indicacions que es fa. L'enxeta ja està pujant, protegint amb el seu cas. I amb un d'enxeta de corona, i també s'escoltaran les gralles, que ja sabeu que ho indica el moment de la coronació. Això ho vaig aprenent també a base de temps, però encara no arriba el moment. Aquí està. Aquí està, aquí està. Les gralles col·locades, enxeta amunt, aixeca el braç. Aquest 5 de 6 carregat. Ja toca descarregar. Sembla que es mou el castell, però molt probablement aguantarà la descarregada i serà una altra. De fet, de moment, els maduixots, èxit total. Les tres construccions que han intentat les han pogut descarregar, i quedarà aquest pilar de 5, aquesta construcció que serà una de les importants i que haurem de seguir. I serà l'últim intent, la quarta i darrera ronda dels maduixots de l'Alt Maresme. Jo, si et sembla, també aquí a plaça... Voleu escoltar? Molta gent, molts castellers, molta camisa vermella, molta camisa groga dels castellers de Badalona. Si et sembla, d'aquí una estona tornem a connectar quan intentem aquest pilar de 5, que repeteixo, podem també seguir en directe a través d'Instagram de Ràdio Palafolls, perquè és la gran fita dels maduixots en aquesta jornada castellera.
0: Perfecte, doncs Marc, quan succeeixi aquest moment, demana'ns pas perquè també el podrem retransmetre a través de les nostres xarxes socials. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Gràcies a Marc Ferri, seguint en aquest cas el que és la Diada Castellera. Ara deixem d'escoltar les gralles per seguir compartint bona música, perquè en uns moments volem que ens acompanyeu precisament en aquesta fita tan especial, avui Diada Castellera, dins la Festa Major de Palafolls 2026.

0: I en aquesta jornada festiva no podia faltar tampoc el bon ritme que marca Nil Moliner. Això és Nexo tu cuerpo en braille. A 20 minuts per arribar a les 8 del vespre. I nosaltres, com sempre, utilitzant tots aquests temes per també explicar-te tot el que passa en aquesta festa major, en aquest cap de setmana. Cap de setmana important, on no paren d'haver-hi activitats. Anem fins darrere al teatre. Deixeu-me saludar la nostra companya, Melina Morilla. Qui t'acompanya?
1: Hola, Jordi. Doncs amb nosaltres tenim una altra vegada l'Estier dels Viables, que en aquest cas ens parlarà del correfoc i del recorregut. Sí que tens poquet temps perquè els maduixots estan a punt de fer un dels castells més importants d'aquesta tarda, així que ràpidament, Estier, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Doncs bé, hem tot a punt per començar el correfoc. Ara estem sopant i en breu ja començarem amb la tabalada al Casal d'Avi i amb una miqueta de show a l'Ajuntament per començar amb el correfoc.
1: Aquest correfoc d'aquest any, no sé si hi ha alguna novetat que ens puguis avançar, que podrà gaudir la gent que hi vagi com a públic.
2: Bueno, jo més que res, que si venen a la plaça Major a l'inici del correfoc estiguin molt atents, perquè la gent de l'entitat s'ha currat un espectacle que ja veuran i que crec que haurà la pena que el vegin i que estiguin atentes.
1: Després, pel que fa a recorregut, com serà aquest recorregut? Hem dit que començaria a la plaça Major, després cap a on anireu?
2: Doncs baixarem al carrer Major fins l'encreuament amb el carrer de Baix, pujarem al carrer de Baix fins al carrer Joaquim Ruí, crec que és, sí, i després baixarem pel Francesc Macià fins al pas de l'església, on acabarà.
1: Perfecte, doncs et deixem que segueixis sopant amb tots els Viables, sempre, això sí, que la gent que hi participi ho faci amb seguretat, oi que sí, que no ens oblidem.
2: Superimportant, o sigui, no entrar amb xancles, no entrar sense ulleres de protecció, sense cas, que després estem jugant amb foc i és important protegir-nos.
1: Doncs el que dèiem, et deixem sopant i connectem amb la plaça Major amb els maduixots.
0: Melina, és important també el que deia la Sier, mentre no ens demanin pas els nostres companys de la nostra unitat mòbil situada, com deies, a la plaça Major, per aquest moment important, que sembla que mica en mica va arribant, però que encara no, i que, com dèiem, també podrem seguir a través de les nostres xarxes socials. Ara que deies que parlaves amb la Sier, que és un dels components dels Diables Folls, veig que tenim 3 en 1, Començarem amb una tabalada, que ens tenen preparat un bon espectacle, també a la plaça Major, on ha de començar el correfoc, i després, òbviament, el correfoc que començarà a 2:15 del vespre, per tant, espectacle complet, no?
1: Així és. Mira, de fet, mentre el nostre company en Marc no et demana pas, si vols repassem el recorregut complet d'aquest correfoc.
0: Doncs vinga, tu que tens més informació. Melina, explica'ns, quin és aquest recorregut?
1: Mira, tal com la Sierra ha comentat, començarà a la tabalada davant del Casal d'Avis de Gespa, allà a partir de les 9, hem dit, els Diables estaran ja fent soroll per preparar tothom i perquè els acompanyin. La tabalada pujarà fins l'Ajuntament, allà ja ho han dit, està preparat l'espectacle d'inici, i llavors baixaran per la plaça de Popi fins l'església, després passaran per la plaça del Fòrum Palatiolo, faran la volta per darrere per tornar cap a l'església. Llavors, pels participants, recordem que portin roba de cotó que cobreixi cames, braços, cap i boca. Calçat còmode, ja ens ho ha dit, res de xancletes, sinó que portin sabates que tapin tot el peu, com per exemple bambes o botes de muntanya.
0: Entenc, Melina, que a part també, ara que deies això de les xancletes, no?, que tots portem aquest estiu, ja no tan sols perquè pugui caure alguna guspira i ens pugui fer algun mal a la nostra pell, sinó perquè entenc que són més incòmodes a l'hora de córrer o de posar-se en un correfoc, que ens puguin trepitjar el que sigui i que fins i tot això es transformi en una cosa més gran, com per exemple caure al terra, no?, per culpa d'un calçat no adequat en aquest cas per participar d'un correfoc.
1: Així és, i que també sense voler ens podem entrebancar, caure al terra i seria el drama total, i justament això és el que volem evitar, no?, que no hi hagi cap mena de problema, que tothom ho faci amb seguretat i que tothom gaudeixi d'aquest correfoc.
0: El que sí que he pogut veure, no sé si has acabat amb aquests consells, Melina, però tan important és la protecció de la gent que participa d'aquest correfoc, òbviament dels mateixos Diables, sinó també dels emplaçaments, parlo de finestres, de paradors, de botigues, llocs complicats per on passi aquest correfoc, no? Per tant, jo he vist quan venia cap aquí per la ràdio, per exemple, dins d'aquest recorregut també, a diferents botigues que han posat cartrons, que han protegit una miqueta els seus aparadors perquè no hi hagi danys majors. En aquest cas, en això també s'hi ha pensat des dels Diables, però òbviament sense des de Protecció Civil o des de la policia local del nostre municipi, no?
1: Així és, encara que sigui la policia, encara que siguin bombers, encara que també estigui protecció civil, recordem als veïns, a banda de protegir finestres, portes, tot el que sigui de vidre o de materials que es puguin inflamar, que desconnectin les alarmes. Que ho facin, perquè si no se sumaran també aquestes alarmes, no?
0: És veritat.
1: També demanen que retirin els vehicles, també qualsevol objecte que dificulti el pas d'aquest fantàstic correfoc que podrem gaudir a la nit, que reculli la roba estesa, sobretot, i que es pleguin els tendals, i que no es llenci aigua als participants ni tampoc als espectadors del correfoc. A la vegada també es demana als participants del correfoc que no demanin aigua als veïns i que segueixin en tot moment les recomanacions dels membres de Diables que estaran allà.
0: Aquí també hi ha un motiu clau, Melina, i és que al final qui mana en un correfoc precisament són els mateixos Diables. Per tant, tot el que ens diguin els Diables, si estem dins del correfoc, encara que nosaltres, anava a dir que no ens agradi, però que d'alguna manera sigui per la nostra pròpia seguretat, sempre, sempre, sempre, davant del dubte, fem cas a l'entitat organitzadora, que en aquest cas són els Diables del nostre municipi.
1: Així és, i que no se m'oblidi tampoc avisar a tothom, en aquest cas els Diables també informen que si dies més tard o el dia següent, en qualsevol moment, la gent es troba restes de focs d'artifici, de qualsevol cosa, que no ho toquin, que avisin directament a la policia local i la policia local anirà a recollir-ho. Uh-huh. Més que res perquè no pugui haver-hi cap mena de problema ni cap mena de susto.
0: Parlem molt dels Diables, que òbviament són part implicada d'aquest correfoc, no podia ser d'una altra manera, però hi han d'altres protagonistes, com són la Follonera i la Fatillera, que seran protagonistes també, com dèiem, d'aquest correfoc. La Follonera ja té ampli recorregut dins els correfocs que organitzen els Diables. La Fatillera, en aquest cas, doncs escolta, té un parell d'anyets encara, i que d'alguna manera també les veurem, crec que totes juntes, les dues juntes, en aquest correfoc. No sé si les has pogut veure, Melina, ja preparades també per al correfoc i per la tabalada.
1: De moment encara no les he vistes. L'altre dia sí que vaig veure la Fatillera ben preparada per després del pregó al Palauet, però aquí de moment encara res. Sí que els Diables estaven fent ja el briefing anterior justament a l'inici del correfoc per saber com funcionaria tot, però les bèsties dels Diables no les hem pogut veure encara.
0: A mi m'ha sorprès perquè et deia la Sier que ja estaven sopant, Això significa que, a veure, el correfoc començarà amb la tabalada prèvia, que serà a les 9 del vespre. Per tant, estem a 1 hora i 15 minuts per poder començar amb aquesta tabalada i després, com dèiem, el correfoc. Per tant, no sé si Melina, creus que van bé amb tema temps, diguéssim?
1: Jo crec que sí, sempre van bé amb tema temps. Després sempre es fa llarga aquesta tabalada, per tant hi haurà temps. Doncs tothom encara pot anar-hi i preparar-se i sopar, ben sopar.
0: Exacte, recordem que aquest correfoc començarà amb una tabalada des de la gespa del Casal d'Avis. De fet, és una bona zona perquè allà també estem al costat dels sopars a la fresca. Per tant, tota aquesta gent sabrà perfectament que començarà el correfoc. S'unirà aquesta tabalada que sortirà amb cercavila fins a la plaça Major. Allà serà un dels moments claus d'aquest correfoc. Ens deia la Sier que tenien preparada una cosa ben especial al balcó de l'Ajuntament, i després començarà aquest correfoc amb tot aquest itinerari que ens ha recordat la nostra companya Melina Morilla i que acabarà a la plaça del Fòrum Palatiolo. Amb tots aquests consells que hem volgut repassar, doncs estarem pendents de tot el que pugui passar en aquest correfoc. Gràcies, Melina.
1: Fins ara, Jordi.
0: En una estoneta ens retrobem, tanquem connexió amb la nostra companya Melina Morilla des de l'exterior del teatre, on també estan fent proves els diferents grups de l'Altarfesta i on els Diables ja estan sopant per començar després amb el correfoc. Nosaltres el que farem ara mateix és fer una petita pausa publicitària per quan tornem a anar llavors sí cap a la plaça Major per veure si aconseguim aquesta fita i podem celebrar-ho tots plegats amb els Maduixots, amb la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, protagonistes també d'aquesta tarda vespre de Castells.
3: Saps que si compres a les botigues Aulet Social de la Fundació El Molí d'en Puigverd, contribueixes a la integració laboral? El nostre projecte va molt més enllà. Pots comprar roba de qualitat per a home, dona i llar, amb gran varietat de marques i a bon preu, i així ajudar-nos a seguir avançant. Visita'ns a les nostres botigues de Blanes i Palafolls i rebràs una atenció personalitzada escoltant les teves necessitats i buscant exactament el que necessites. La Fundació El Molí d'en Puigverd us desitja molt bona festa major.
4: Anota-t'ho a l'agenda.
3: El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
4: 112.
3: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: I el que ens agrada a nosaltres anar seleccionant tema a tema aquesta radiofórmula pròpia de Ràdio Palafolls amb els èxits dels 70 fins l'actualitat, on òbviament en aquesta emissora la música també és important i més en aquests programes especials de Festa Major. Fa una estoneta recordàvem els 80 amb Steve Winwood i el seu Valerie. Ara mateix, Rome Wasn't Built in a Day, un clàssic dels Mor Chiba. I tot això per arribar plegats a les 8 del vespre.
1: 24 hores de bona música.

0: Mira si hem anat enrere ara mateix amb aquest Listen to the Music. Els més nostàlgics hauran adivinat que són els Doobie Brothers. La bona música ja a les 8 del vespre. De fet, ara mateix sentim els senyals horaris. Les 8 del vespre, una hora màgica. Jo crec que és el moment ideal per tornar a plaça. I ja sabeu que tenim un equip de ràdio Palafolls al capdavant de la nostra unitat mòbil. Marc Ferri, molt bona tarda de nou. Què ens expliques?
1: Què tal, Jordi? Doncs mira, la plaça major de Palafolls ara sí que ja es prepara per aquest moment del Pilar de 5 dels Maduixots. Ja sabeu que serà una construcció que podreu seguir també en directe a través de l'Instagram de l'emissora, i d'aquesta manera poder veure doncs,
0: ara estem perdent el nostre company Marc Ferri. Sentim, això sí, l'ambient que hi ha a plaça. Déu-n'hi-do la de gent que s'escolta. És un moment important, com dèiem, pels maduixots del nostre municipi, de la selva del Colla Castellera i de la selva marítima, del Maresme i la selva marítima. Sembla que estem intentant connectar de nou. No patiu, que us ho explicarem tot, i si no, com deia el nostre company Marc Ferri, doncs com deia, es pot veure aquest moment àlgid, aquest moment puntual de la Colla Castellera, els maduixots de l'Alt Maresme, a través de les xarxes socials, a través d'Instagram. Els maduixots pot ser que facin història a plaça, i ho seguirem en directe des de Ràdio Palafolls, ja sigui veure, en àudio.
1: Avui estan intentant fer aquesta construcció, com dèiem, En directe a Ràdio Palafolls, des de la plaça Major. Els castellers.
0: Escoltem molt més, no sé si m'escoltes, Marc, escoltem molt més l'ambient, que no pas a tu. Entenc que és una connexió complicada. Us volem narrar també des d'aquí, des de Ràdio Palafolls, tot el que serà aquesta fita, aquesta proposta dels maduixots. Recordem, Diada Castellera, Diada de Castells a la plaça Major del nostre municipi. Vinga, va, intentem recuperar la connexió amb el nostre company Marc Ferri, connectant també a través d'Instagram, dels stories de Festa Major. Estem de Festa Major i seguim aquesta Diada Castellera al vostre costat. No sé si m'escolta ja el nostre company, Marc Ferri. Vinga, va, a punt de començar aquest castell màgic, Aquesta fita dels castellers de l'Alt Maresme i la selva marítima. No escoltem el nostre company Marc Ferri. Vinga, a veure si hi ha sort i el poden construir. Clar que sí, I si no, a través de les nostres xarxes socials sabem que s'estan preparant.
2: Jaume, bé?
0: Vinga, som-hi.
2: Corner, mira la piña. Chicos, venid.
0: S'estan preparant precisament per aquest moment màgic. Ara sí, vinga, escoltem toc de gralla.

0: Una fita important, per als maduixots. Recordo que també a través d'Instagram es podrà seguir precisament aquesta fita, aquest moment important per als maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Ara mateix, en directe des de l'Instagram de Ràdio Palafolls, imatge en viu del que està passant a la plaça Major de Palafolls. Protagonistes, els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els maduixots. Vinga, va, que és un moment important. Pujant ara mateix, sembla que ho aconseguiran, de moment, carregant la plaça plena a vessar. I ara toca descarregar. Ho han aconseguit, Marc, t'hem perdut, la teva veu l'hem perdut, estem escoltant l'ambient. Sí que hem intentat retransmetre des d'aquí el que vèiem a través de les imatges que ens oferíeu a través de l'Instagram de Ràdio Palafolls. Per tant, fita aconseguida, Marc, si no m'equivoco.
1: T'escolto fatal, per no dir-te que no t'escolto gens, eh? Jo m'ho deixivaré a la plaça. Espera,
0: perfecte, vinga, va. Estàvem explicant nosaltres el que podíem. M'escoltes, Marc?
1: Ara una mica, sí, que ha baixat una mica el nivell de gralla.
0: Dèiem, sí, que hem perdut la teva veu. Des d'aquí, des de la ràdio, hem intentat fer el que hem pogut, perquè sí que escoltàvem l'ambient, òbviament, i hem pogut veure les imatges a través de l'Instagram, en directe, de Ràdio Palafolls, els stories que ens heu mostrat. Per tant, el que dèiem, fita aconseguida, Marc. Exactament, fita aconseguida. Sembla que ho han aconseguit, Alegria a plaça perquè els maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, escolta, ho han fet la mar de bé. I si ho vols veure en directe, aquestes imatges que pots veure a través de les xarxes socials, sembla que tornem a plaça. Marc Ferri, no sé si m'escoltes. Clar, enmig de tanta gent, entre les diferents colles, entre els diferents participants que s'han acostat a fer pinya, amb aquestes ganes que tenim, aquesta falera castellera, vaja, volem felicitar des d'aquí els maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, perquè sí, efectivament, ho han aconseguit. És un moment, això, important, que podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, també en directe. Us estem retransmetent el que està passant a plaça. Marc Ferri, no sé si m'escoltes ara mateix.
1: Ara sí, digues, Jordi.
0: Ara sí, és que t'hem anat perdent i fins i tot amb la retransmissió ho hem fet nosaltres a través de les imatges que veiem a Instagram, perquè hem perdut la teva veu, sí que sentíem l'ambient. Per tant, el que et preguntava, fita aconseguida, veritat?
1: Sí, fita aconseguida, és la primera vegada aquesta temporada que els maduixols carreguen aquest pilar de 5, havien intentat a Pineda, s'havia carregat però no descarregat, i aquí a plaça de Palafolls, a la plaça Major, en aquesta jornada castellera de la Festa Major, sí que s'ha pogut carregar i descarregar aquest pilar de 5 per part dels maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I ara arriba un altre dels moments especials, perquè veig ara aquest moment com l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, la regidora, la primera gent d'alcalde, Susana Pla, camisa vermella dels maduixots, he de dir que la veig molt nova, també aquesta camisa que porten tant l'alcalde com la regidora, es col·loquen a la pinya per fer un pilar, un dels pilars, diguem-ne, tradicionals que es fan sempre a les trobades de Festa Major. Intentarem també fer-los en directe a través de
0: l'Instagram
1: de la ràdio. Mm-hmm. Sí, perquè d'aquesta manera, i per si es perd la veu un altre cop, perquè clar, hi ha moltíssima gent, això ho fem amb connexió de dades, i això passa el que passa, que a vegades es perd. Però intentarem, Bé, no sé ben bé.
0: Estem pendents, Marc, de moment t'escoltem bé, cap problema, sí. Si ens ho pots anar explicant, sí, perquè, així, ens deies que la regidora i l'alcalde, el que estan fent ara mateix és pinya, sí. un dels actes més protocolaris que de fet passa també.
1: Susana, com ho veus?
0: Mira.
1: Però tu és la primera vegada, no?
2: Jo ho veig molt seriós, això.
1: Molt seriós, sí, no, apreta, tu apreta, la regidora està apretant, no té molt clar ni on ha de posar les mans, ella de moment apreta, i l'alcalde l'he perdut, però a través d'Instagram ho podeu seguir. Ara s'està fent aquests pilars.
0: Mm. Marc, porten camisa maduixota, no? Si no m'equivoco, els hi han donat camisa, sí, sí. Tant a l'alcalde com a la regidora Susana Pla.
1: Sí, Els dos, tant l'alcalde com la primera gent d'alcalde, porten la camisa de maduixots. Ja comencen a fer aquest pilar, ho fan també la colla de cas de Badalona, fan dos pilars, els maduixots.
0: I ara que comença a alçar-se...
1: La participació en política és molt, com t'ho diria, anecdòtica, sí. No crec que el castell depengui de la pressió que estan fent ni l'alcalde ni la primera gent d'alcalde. Però vaja, hi són, una cada pilar.
0: No, però t'anava a preguntar, Marc, les cares, no? La Susana Pla ara mateix ens deia que no ho veia gaire clar. Cares de por, no. O com són aquestes cares?
1: Sí, fa cara com de dir que no me caigui a mi a sobre aquest pilar per si de cas. Però vaja, ja s'han col·locat els baixos.
0: Molt bé.
1: Els segons també. T'he dit que aquí no sé ni quina és l'alçada que ha de tenir aquest pilar,
0: De totes maneres, sí que és un pilar com, no t'anava a dir anecdòtic, però com a mínim és d'aquests protocolaris que, com dèiem, conviden a la gent a participar i també les autoritats, Això no pot faltar en un acte de festa major.
1: Sí, intentant a veure si veig... Mercè, aquests pilars de quan són?
3: Pilars de 4, sí, molt bé.
1: Pilars de 4, molt important el que està fent l'alcalde i la regidora.
3: Sí, estan fent cordó de seguretat, és importantíssim.
1: Cordó de seguretat.
3: Cordó de seguretat.
1: També, però vaja.
3: No, és superimportant. És vigilar que la pressió de la pinya no disminueixi, si disminueix, fer força perquè la resta s'enteri que hi ha pressió. Pues,
1: vaja, quina confiança ens hi doneu. Vale, Mercè, endavant. És un pilar de 4, de moment ja tenim els baixos i els dosos, diguéssim, els segons ja estan posats, ara vindrà els terços.
0: M'agrada molt, Marc, com t'ha contestat la Mercè, sempre pendent del pilar, òbviament, i que si pogués dir, Marc, ara no és el moment de fer-me preguntes, t'ho diria, segurament.
1: Sí, Anat, has vist que contestant una velocitat ràpida. Vinga, ara ja estan pujant els enxanetes a les dos pilars. Aquí estan. Espera, intentem escoltar una mica què diu la Mercè. Ja pugen els enxanetes dels dos pilars que està fent aquesta colla dels maduixots de l'Alt Maresme, aquí a Palafolls. Dos enxanetes, un ja ha arribat, ja aixeca la mà.
0: Molt bé.
1: L'altre està a punt de fer-ho i haurà completat aquest doble pilar de 4 davant la façana de l'Ajuntament, vestida ara de color vermell en honor als maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Coronats aquests dos pilars, arriba el moment de descarregar-los. No veig que facin gaire força, ni l'alcalde ni la regidora, també t'ho dic, però hi són. Sí, hi són.
0: Home, és important també la voluntat i les ganes, sobretot, la Mercè ens ho deia, que la feina és molt important.
1: És molt important el que feien, no seré jo qui digui que no, Ja tenim un descarregat, l'altre a punt de fer-ho, ara sí, descarregats els dos pilars d'aquesta última ronda de pilars, que només han participat maduixots i també, en aquest cas, com dèiem, i també, com dèiem, els castellers de Badalona. I ara sembla que sí que fan aquest pilar, crec, t'ho dic, des de la desconeixença, però diria que ara sí que fan aquest pilar que havíem comentat, del qual s'aixequen, i l'enxaneta acaba pujant fins al balcó de l'Ajuntament. T'he de dir, Jordi, com a anècdota,
0: sí,
1: que els que estiguin a la plaça Major, si miren, volant tot ple d'artefacte pirotècnic arreu, està ple de petards preparats pel correfoc de més tard. Vull dir que veig el pregoner com està carregat de pirotècnia, veig també com hi ha diferents arcs carregats de pirotècnia. Vull dir que bueno, doncs que d'aquí una estona, en aquesta mateixa plaça, passaran altres coses, ara són castells, després seran diables.
0: Mira, Marc, t'haig de dir que amb la Melina comentàvem quan entrevistava precisament a un dels components dels diables que tenen preparat un dels plats forts precisament aquí a la plaça Major, on ha de començar, o sigui, acabarà la tabalada i començarà el correfoc. Per tant, ja ens estàs donant més pistes del que pot passar aquesta nit a partir de les 9 del vespre,
1: Sí, ara després vindrà el correfoc i ara el que fan és un pilar en el qual l'enxaneta arriba al balcó de l'Ajuntament. Donant instruccions també al càmera perquè estem aquí duplicant esforços. Veig molts maduixots enganxats a la façana de l'Ajuntament, com dèiem, façana avui de color vermell, perquè en aquest honor els maduixots de l'Alt Maresme i també segur els correfoc després dels diables. I ara arriba el moment en què fan aquest pilar curt, petit, perquè la façana tampoc no és gaire gran, però en la qual l'enxaneta acabarà entrant cap al balcó de l'Ajuntament, recollit per les autoritats. En aquest cas, les autoritats, l'alcalde, la primera tinent d'alcalde, ja són dalt del balcó. També veig en Miquel, que és un dels cocaps, i l'altre cocap dels maduixots que estan a dalt esperant per rebre l'enxaneta que arribi fins a dalt. Veig que... També podeu veure, com dèiem, a través de l'Instagram, de la ràdio.
0: Els hi han donat feina, Marc, a l'alcalde i a la tinent d'alcalde, En aquest cas, s'ho estan treballant molt, en aquesta dia de castellera.
1: Si porta la camisa, s'ho han de treballar.
0: Pilar, està
1: en marxa, baixos col·locats.
0: Molt bé.
1: Segons també col·locats. Jo crec que amb un parell de pisos més, amb un pilar de 4, arribem, No, tampoc no és molt alta la façana de l'Ajuntament. T'he dit que no ho hem vist en directe, perquè si hem arribat a veure un castell de 8.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una construcció important que han fet els castellers de Barcelona, per tant, de 8 pisos. Ja et dic que jo no m'hi pujaria, Jordi. Aquí
0: mira,
1: tenim el pilar.
0: Moment important. Si sonen gralles, moment important.
1: Col·locats. Aquí està. El Tef, per cert, que és la filla de la regidora. I ara sí, ja veig l'enceneta com ha superat els baixos. Suposo que sentiu les gralles,
0: Ho sentim? Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè no m'he tornat a posar al costat, sí. Tinc un arc per posar-me sempre al costat. Enxaneta que va pujant. Ja està superat els dos. Puja terços. Aixecador, en aquest cas. Ja és el del balcó. I ara sí, saluda, xica. I cap a dins.
0: Vinga, va. Mira, fita aconseguida.
1: Espera, que puja més gent. Pensava
0: més?
1: No, però encara puja més gent. Veig una altra... Enxaneta. Perdó si algú està escoltant i no hem fet servir els termes que hauríem. Bueno, veig que corro, Veig que van pujant. Veig que almenys en pujaran 4.
0: Una rere l'altra, Molt bé.
1: Sí, aquí va segona. Va amunt i cap a dins de la plaça. A la plaça no. Cap al balcó de l'Ajuntament. Vinga, tercera enxaneta cap amunt. Degudament preparada amb el seu casc.
0: Molt bé.
1: Vinga, cap a dalt, ja està pujant, preparada per aixecar la mà, per coronar aquest pilar, coronat el pilar, cap al balcó de l'Ajuntament. I crec que ara sí que serà l'última, perquè no veig ningú més preparant-se. Per tant, serà l'última enxaneta que arribarà amb aquest pilar al balcó, que és com es diuen aquestes construccions, per arribar a dalt. Aquí serim, ja som a dalt, ara sí.
0: Ara sí, 4, n'hem comptat al final.
1: Sí, 4-4, aplaudiments generalitzat a la plaça.
0: Molt bé.
1: Puja també, mare meva, els terços també, ja, no sé, també hem de pujar.
0: Tots cap amunt?
1: Hem de pujar els dosos.
0: Ah, molt bé.
1: Mira, això sí que ja t'he dit jo, que això no ho faria, vamos. Pujar encara, però aquí sí que no m'hi trobaràs. Estic patint.
0: Xivarri la plaça.
1: Ara sí, dalt del balcó.
0: Molt bé.
1: Pilar carregat, i més que carregat, descarregat dalt del balcó, que era la idea de fer aquest pilar al balcó. Doncs com aquí diu, la Diada Castellera ja ha arribat a la seva fi.
0: Finalitza aquí.
1: Aquí a Palafolls, després d'aquestes 4 rondes que han fet les diferents colles que han participat en aquesta jornada castellera, ara que són, gairebé...
0: Les 8 i 20?
1: Sobre les 8. Escolta, a veure si agafo la Mercè.
0: Molt bé.
1: Mercè, contenta?
3: Ah, fantàstic, és la millor diada d'aquesta temporada. L'hem fet avui aquí a Palafolls. Contentíssims, amb moltes estrenes, amb moltes rotacions de tronc, a pinya, fantàstic.
1: Doncs moltíssimes felicitats.
3: Merci.
1: Doncs ja us sentiu, una de les millors jornades dels maduixots ha estat aquí, a la plaça major de Palafolls, a la festa major del nostre municipi.
0: Gràcies, Marc, i també a l'equip que t'acompanya a la plaça major per retransmetre també a través d'Instagram aquesta diada castellera, si més no, els moments més àlgids. Qualsevol novetat ens dones pas.
1: Perfecte, Jordi, fins ara.
0: Gràcies, adeu-siau. Perquè nosaltres el que fem és anar a un altre punt interessant de festa major, i és el lloc on estan assajant a l'Altar Festa. La nit d'aquesta Altar Festa, tercera i última nit, la tancarà DJ Roulet. La nostra companya Melina Miorilla ha pogut parlar amb ell i ens explicava això.
4: Doncs ara mateix qui ens acompanya és en Joan, també més conegut com a DJ Roulet, qui no és la primera vegada que visita Palafolls. Bona tarda, què tal, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda. Doncs bé, amb ganes d'aquesta nit.
4: Tal com comentava ara mateix, ja vas actuar aquí per la Festa Major del 2024. Per començar aquesta petita entrevista, quins són els records que tens d'aquella nit i també del públic del nostre municipi?
5: Doncs molt bons. Va ser un bolo, si no recorde mal, a la tarda, perquè va ser una situació. Va ser després d'un corbar, si no m'estic equivocant. I la veritat és que, públic molt entregat, amb ganes de ballar molts estils diferents, això a mi sempre m'agrada, i amb moltes ganes de poder tancar aquesta nit i fer una sessió variada.
4: Justament dos anys després, tornes a l'Alterfesta. Què és el que podem esperar de la sessió que has preparat per aquesta nit?
5: Doncs, bueno, com acabo de dir, ja t'he dit, una sessió de les que em representen a mi a la Festa Major, no? Que és mesclant estil, m'agrada molt mesclar estil, i sempre tirant cap a un caràcter urbà. A mi m'agrada molt la música urbana, ja siga més comercial o menys, i tot això mesclat amb els kits de l'estiu, de la Festa Major i de tot. I acabant sempre amb un punt electrònic per...
4: Com decideixes exactament què és el que funciona en cadascuna d'aquestes festes i en aquest cas, com per exemple, la Festa de Palafolls?
5: A veure, no porto quasi mai les sessions preparades. Sí que és cert que molts cops em preparo com una sessió pensant el que a mi m'agradaria fer o que crec que pot encaixar en el concert i a partir d'ahí improviso. El que dic, sempre intento portar més cap al meu estil. I hi ha vegades que he de fer una excepció supercomercial perquè no puc sortir-me, perquè veig que la gent no respon fora d'això, i després vegades que sí que puc tirar més cap a estils menys coneguts, o encara que els estils siguin més coneguts, les cançons i els remixos no tant. Aleshores, bueno, vas jugant i vas gestint la pista. Tot depèn també de per què se'n contracti.
4: I en aquest cas, no sé si ja tens algun tipus de cançó o remix que sàpigues 100% que en altres sessions t'ha funcionat i que diguis, doncs mira, Palafolls també el vull posar.
5: Bueno, algun pensat així en alternatiu, no. Alternatiu sempre tinc uns quants ahir al darrer càmera que vaig provant. El que tinc clar és que sonaran els clàssics de la Festa Major, no? Que mai poden fallar. Ja siguen temes en català o en castellà, anem com els hits de l'estiu que dintre d'una sessió mig comercial, que és el que és, no? Vull dir, part de comercial i part més fora, doncs sonaran. I inclús també estic treballant en l'estudi en algun artista de per allí prop i crec que sonarà alguna cançoneta d'ell també.
4: No sé si ens pots avançar, quin és aquest artista amb el qual estàs treballant de per aquí prop?
5: Torus, és un rapero de... diria que és de Palafolls, crec que sí, de Palafolls o de Tordera, no ho tinc clar. I és un raper d'allí que està treballant també a l'estudi, tant en producció com en mescla i màster i gravació, i jo crec que és alguna de les cançons que ha fet a l'estudi.
4: Per tant, llavors també tindrem talent de fora, en aquest cas amb tu, i talent local, encara que sigui indirecte.
5: Sí, sí, sí, de fet, en un primer moment es va plantejar, bueno, li vaig plantejar poder fer una cançó en directe, però per culpa meva no he pogut prepassar-ho i sonarà alguna cançó disparada d'ell, però sí, talent local. M'hauria agradat poder combinar-ho i que pujar aquesta nit a cantar-se algun tema, perquè estarà entre el públic ell.
4: Doncs llavors esperem que li agradi, no, també el fet que l'incloguis en aquesta sessió del nostre municipi, que també properament ell pugui tocar a la Festa Major de Palafolls, de Tordera i de tot arreu. Per finalitzar aquesta petita entrevista amb tu, què és el que esperes d'aquesta nit en el nostre municipi?
5: El que espero bàsicament de la meva feina sempre, que és passar-ho bé i disfrutar. Jo sempre tinc una dita que dintre de que... però, bueno, dita no, però dintre de que siguem DJs de comercial... està guai que la gent no ens prengui com un Spotify, no? És com una reivindicació que porto sempre i part de la sessió serà comercial, sonarà en els temes més coneguts, segur que em deixo temes fora també, perquè no es pot posar tot ni contentar a tothom, però que la gent vingui a... espero que la gent vingui a disfrutar, a ballar i a passar-ho bé, eh? Això és el que és una Festa Major.
4: Doncs ja, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que gaudeixis tu també moltíssim del nostre municipi aquesta nit i que també tornis molt pròximament amb nosaltres.
5: A vosaltres per convidar-me a la ràdio.
6: Ràdio Palafolls.

0: I no falla, eh? El canvi de la nit puja l'activitat de festa major. Ara tornem, en aquest cas, a la plaça de les Valls d'Ax per connectar amb la nostra companya Melina Morilla mentre escoltem a Miley Cyrus. Doncs, òbviament, perquè han començat els sopars a la fresca i també hi ha diferents entitats que des de fa uns anys són protagonistes d'aquests sopars a la fresca, compartint, doncs, barraca, en aquest cas, amb els companys d'Axle Terms i anys anteriors també amb Popi. Melina, qui t'acompanya ara?
1: Hola, Jordi. Doncs tenim amb nosaltres l'Abril, una de les membres de... Mira que li acaben de donar un micro de Ràdio Palafolls, una mica fake, però fantàstic i meravellós. Els hi canviarem. La tenim amb nosaltres. Abril, bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda, doncs molt bé, aquí venent coques.
1: Tal com dèiem, estàvem nosaltres per parlar Glop de Bosc, una de les més, o sigui, una entitat més de les que tenim aquí al municipi. Què és el que esteu oferint aquesta nit de sopes a la fresca?
2: Doncs nosaltres el que oferim són coques de postres, sí, són coques dolces, en tenim de cabell d'àngel, de crema de ratafia i de xocolata, així que n'hi ha que per tots els gustos. A més, també fem copes de cava i ratafia, evidentment, i també còctels amb ratafia. O sigui que us animem a passar per la nostra parada.
1: Les coques aquestes tenen molt bona pinta. Les heu fet vosaltres?
2: No, són encarregades a la pastisseria Marina de Blanes.
1: Per tant, la gent que es quedi amb ganes de provar-les també podrà anar cap allà. Parlem de com va anar ahir la primera nit de sopes a la fresca. Què tal? És el primer cop, no?, que vosaltres oferiu els postres. Com està sent la resposta de la gent?
2: De fet, és la segona vegada que oferim aquestes postres. L'any passat ja ho vam fer i, veient l'èxit, doncs aquest any ens hem animat a repetir. Ahir va ser, doncs, fantàstic, va venir molta gent, hem hagut de repetir comanda, vull dir que sí, està sortint molt bé.
1: Llavors, amb ganes de la propera festa major també poder tornar a oferir postres a tothom?
2: Esperem que sí, ja ho veurem, no prometem res, però de moment enguany som aquí, així que passeu per la nostra parada.
1: Doncs, Abril, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Et deixem aquí, que ja hi ha bastanta gent a la plaça de les Valls d'Ax preparats. Ha vingut algú ja a buscar-vos algun postre?
2: Postres encara no, el que sí que han venut són domassos i aprofito per recordar-vos que si voleu un domàs de Palafolls, doncs que podeu passar per la nostra parada i també en trobareu.
1: Quins són els preus que tenen els domassos?
2: Valen 10 euros.
1: I la gent necessita efectiu, pot pagar amb targeta, així que vinguin preparats.
2: Tenim de tàfons, poden fer-ho com vulguin.
1: Perfecte, doncs ara sí, Abril, gràcies per acompanyar-nos, que gaudeixis molt d'aquesta segona nit de sopes a la fresca i de la festa major.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: Així m'agrada, Melina, amb informació de servei. I, òbviament, la comissió, en aquest cas, de Glop de Bosc, que són a la plaça de... Fòrum Palatiolo, no, a la plaça, ja desvarío. A la plaça de Valls d'Ax, ara sí, el sopars a la fresca, oferint aquests postres i també domassos. I és que aquesta festa ja es comença a animar, aquesta nit de dissabte, on tenim correfoc, us recordo, també la nit d'Altarfesta. I moltes coses més a explicar-nos en aquest tram final, ja arribant fins a les 9 del vespre, al vostre costat. En breu, us expliquem més coses.
3: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Coneixes la bugaderia Palafolls? Som a la Rambla de les Ferreries, davant les escoles. Disposem de rentadores i assecadores d'última generació amb gran format ideal per a nòrdics i mantes. A més, no vinguis carregat, els nostres detergents i suavitzants d'alta qualitat, juntament amb l'oxigen actiu, garanteixen una òptima neteja i una major desinfecció a cada rentada. Estalvia temps i guanya en eficàcia. Vine a la bugaderia Palafolls.
1: Bugaderia Palafolls et desitja bona festa major.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
4: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
5: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
4: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
5: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
1: Tornàvem de publicitat i la nostra companya Melina Morilla ens ha demanat pas perquè la tenim encara a la plaça de les Valls d'Ax amb més barraques protagonistes aquesta nit dels sopars a la fresca. Hola de nou, Melina, ja sentim molt d'ambient, déu-n'hi-do, això deu ser ja, comença a emplenar-se de gent si no està tot ple, però estàs amb uns altres protagonistes, oi?
6: Així és, estic aquí a la plaça de les Valls d'Ax i tinc amb nosaltres a la de Melsa del Club Deportivo Palafolls. Bona nit, com estàs?
7: Bona nit, Mel. Bona nit.
6: La tenim amb nosaltres perquè són un dels protagonistes d'aquests sopars a la fresca i tot ple de croquetes de molts gustos diferents. Ara ho parlàvem fora de micros, de quina gana que ens està entrant. Ja et portaré alguna croqueta a la ràdio perquè tu també les gaudeixis. Què tal està anant?
1: Gràcies,
6: aquesta segona agraeixo. Nit? Encara, encara no ha començat, però ja tenim un munt de cua.
7: La veritat és que molt bé, ahir va anar molt bé ja la per si i avui pretenem que vagi molt millor. No, esperem molta gent i ja veus, tenim cua des de primera hora i esperem que aquestes dues o tres hores que tenim per davant siguin iguals o millor.
6: Perquè la gent que encara ens està escoltant des de casa i no s'ha animat, de què són les croquetes que esteu venent aquest any?
7: Tenim croquetes de calamar, tenim de formatge de cabra amb ceba caramelitzada, tenim de pernil ibèric, de pollastre i de gongonzola amb pera i nous. Estan totes boníssimes.
6: Home, ja ho veig, mínim a la cua i ara mateix unes 10 persones aproximadament, però les safates de croquetes van que volen.
7: Van que volen, tenim unes bones promocions, tenim la croqueta a 1 euro, després tenim la promoció de 6 croquetes en 5 euros. Van agafar les variades i la veritat que les croquetes tenen molt d'èxit. Som d'aquí, som del poble, o sigui que hi ha artesanals, o sigui que són molt bones.
6: Què suposa per vosaltres estar un any més aquí als sopars de la fresca i poder aconseguir diners per l'entitat?
7: Hombre, per nosaltres és molt bo poder estar a les entitats esportives, en aquest cas, podem fer una miqueta de fondo per poder esta temporada començar, que ara estem de començar. És un treball que fem tots els anys i estem molt, molt contents.
6: I en aquest cas entenc que també serveix perquè encara qui no conegui el CD Palafolls vingui, us conegui i fins i tot aconseguir més jugadors pel club.
7: Sí, la veritat que sí, la veritat que hem començat molt bé el club. Aquest any hem començat amb molts nens nous, amb moltes categories, pensàvem que no sabíem com començaríem i estem contents. També estem fent un torneig aquest cap de setmana, el de Festa Major, al Palestàdio. O sigui, aquest cap de setmana anem amb totes.
6: Doncs et deixem que segueixis amb les croquetes, que gaudeixis molt d'aquesta nit i gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: Doncs mira, ens apuntem també, Melina, que hi ha torneig de Festa Major al Palestàdium, per tant, una atractivitat més de Festa Major. I mira, va, et plantejo un ritme, un tema. Tens un tema més, 2 minuts i mig, per anar directament al teatre, perquè ja ens espera el plat fort d'aquesta nit de l'Altarfesta, el Tapeo Sound System, per poder veure què hi farem aquesta nit. M'acceptes el repte? 2 minuts i entrevistem Tapeo?
6: Te l'accepto, me'n vaig corrents ara mateix cap allà.
1: Doncs vinga, Melina, gràcies. Desconnectem doncs la unitat mòbil i nosaltres el que farem ara mateix és això, prometre el que li hem promès a la Melina. En aquest cas, un tema més i parlem amb Tapeo Sound System.

0: Un d'aquells temes que ens agrada compartir també des de Ràdio Palafolls, i més en aquests dies de festa major, eh? Duncan Du, aquesta versió de Lynn Anderson del Jardín de Rosas. Un quart d'hora i arribem al final d'aquest programa. Li hem donat temps a la nostra companya Melina Morilla per sortir de la plaça de les Valls d'Ax i anar fins al teatre, on podrem parlar, doncs, amb un dels grups protagonistes de l'Altar Festa d'aquesta nit. Molts estem esperant precisament aquest concert. Tornem en aquest cas per anar finalitzant ja el teatre de Palafolls. Melina, tot teu.
1: Hola de nou, Jordi. Doncs tenim amb nosaltres en Marc, un dels integrants de TPO Sound System, que estarà aquesta nit també amb nosaltres. Hola, Marc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Pues molt, molt content i molt emocionat de tocar a casa.
1: Justament, això us volia preguntar. Sou coneguts aquí al nostre municipi. Què suposa per vosaltres el fet d'estar aquí a l'Alter Festa un cop més, tocar davant de públic conegut?
2: Doncs per nosaltres és molt emocionant. Ens fa molta il·lusió perquè, de fet, és que estem fent la gira 15è aniversari, i això va començar aquí a Palafolls, fa justament això, 15 anys. I, bueno, pots tocar a tot arreu de Catalunya o d'on sigui, però tocar a casa sempre és un extra de nervis, emoció, il·lusió, molt, molt contents.
1: Què suposa per un grup com vosaltres, que va néixer en un poblet que fa 15 anys doncs era molt més petit que ara, haver arribat tan lluny i 15 anys després seguir tocant, seguir omplint places, sales, tot, amb gent que us ve a veure i que gaudeix molt amb vosaltres?
2: Pues la veritat és que això era molt inesperat. Nosaltres, quan vam muntar TPO, era, no sé, jo no li donava un any. Era un projecte de dir, mira, anem a fer un grup per una mica assajar, fer algun concertet per aquí a prop, algun casament o alguna cosa així. I mai hagués dit que 15 anys després seguiríem i funcionés així. Al final tot són casualitats, una mica de sort, també hi ha treball darrere, però és tot un conjunt de coses que estiguem aquí. Són casualitats de la vida.
1: Com ha evolucionat el TPO de fa 15 anys o de fa 10 anys amb el d'avui, amb el que avui podrà veure el públic?
2: M'imagino que hem après molt i realment això era l'objectiu de muntar TPO. TPO era un projecte per aprendre com a músics, i jo, sobretot, on aprenc música és en directe. I l'aprenentatge ha sigut constant, i ahir vam fer un concert i vam aprendre coses, avui aprendrem unes altres, cada dia estàs aprenent. I tens la sensació de que mentre més experiència tens, més et queda per aprendre. I és això.
1: En aquest cas, què és el que diries que tu, com a Marc, has après al llarg de tots aquests anys?
2: Una pregunta molt potent. M'imagino que, a veure, he tingut la sort de poder practicar el tema de la veu. He après a cantar 2 hores i mitja sense interrupció cançons d'uns registres molt, molt diversos, de temes molt greus i temes molt aguts. He après a cantar sobretot constipat, amb febre, amb malestar de l'ocagí, sigui malalt, amb grip. He après a intentar que surti la veu quan estàs fatal. He après també a tranquil·litzar-me, a controlar els nervis, i també he après a treballar amb un grup de 9 persones que som. M'imagino que tot això.
1: Home, és un aprenentatge que, òbviament, l'experiència et dona. Seguim parlant d'altres qüestions també relacionades amb el concert d'avui. La gent, què podrà veure? No sé si hi ha alguna cançó que ens puguis dir, això 100% sortirà la gent que estigui preparada.
2: Mira, si una cosa té TPO, i crec que és la clau de que funcioni, és que intentem tocar moltes, moltes cançons per assegurar el tiro, i que, com a mínim, sempre hi ha unes quantes que agraden un tipus de gent, un públic d'unes edats, i també unes altres. Llavors, no sé si fem 200 cançons en un concert, i tocarem temes més actuals i tocarem temes de sempre també, i durant aquests anys el que hem fet també és anar una mica perfeccionant el repertori perquè agradi al màxim nombre de persones possibles. I ara mateix estem molt contents perquè als concerts ens trobem que el públic ha anat creixent amb nosaltres aquests 15 anys. Fa 15 anys eren tot jovent, nosaltres érem més joves, i ara te trobes que hi ha nets, pares i avis, 3 generacions passant-ho bé en un mateix concert, i bueno,

matí a la plaça de Popi, de les 11 del matí no, de les 11 del vespre a la plaça de Popi, última nit de l'Altarfesta amb Jader, que són de Palafolls i són guanyadors concurs del concurs Mosca, a Tapeo Sound System, òbviament, ara mateix parlàvem amb en Marc Puig, i tancant la nit DJ Rulé, amb qui també hem pogut entrevistar. I és que ens espera una nit llargueta, eh?

0: You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Doncs una mica de Jerry Lee Lewis per anar acabant aquest Grits Balls on Fire a 5 minuts, menys de 5 minuts, per arribar a les 9 del vespre. Per tant, què tal si fem una miqueta d'agenda del que ens esperen els pròxims dies dins aquesta festa major? I qui ens ajuda amb tot això és la nostra companya Melina Morilla. Ja prometo avui última connexió, Melina, que avui déu-n'hi-do els quilòmetres també que has fet.
1: Doncs sí, Jordi, ja està, ja toca descansar una miqueta, però aquesta última connexió la tindrem 100%.
0: Doncs vinga, fem una miqueta d'agenda així ràpid del que ens espera. Aquesta nit ja sabem, Correfoc i també els concerts de l'Altar Festa, amb Hader,

0: Tapeo i DJ Roler, però déu-n'hi-do les activitats de demà, Melina.
1: Així és, demà al matí a partir de les 10 recordem que hi ha donació de sang, una activitat que sempre és molt necessària i ara més que mai, perquè justament a l'estiu baixen les donacions i aquí a Palafolls tenim l'oportunitat de donar sang i donar plasma. Demà a partir de les 10 del matí i sense cita prèvia.
0: També tenim la trobada de puntaires, que serà a les 10 del matí al parc de Joaquim Ruïra, o també dia gran pels geganters, Melina.
1: Sí, recordem que la trobada de puntaires es farà a partir de les 10 i a la mateixa hora es farà la plantada de gegants, en aquest cas al Fòrum Palatiolo, per després anar tots junts en cercavila per tot el municipi. Recordem que ahir la Mireia, la cap de colla dels gegants, ens comentava que aquest any hi haurà 8 colles diferents fent aquesta cercavila. Per tant, podrem veure gegants de tot ple de pobles.
0: Una cercavila que començarà a les 11 del matí des de la plaça del Fòrum Palatiolo. La Marta Labar també t'ha explicat, Melina, aquesta tarda que tindrem festa de l'esport demà també.
1: Demà a partir de les 7 de la tarda, just quan comencen els sopars de la fresca, tindrem la festa de l'esport amb Brigitte Lamour, que serà la mestra de cerimònies, i amb tot ple d'esportistes de Palafolls que podran rebre el seu reconeixement per tota la tasca feta aquesta última temporada.
0: Més activitats, perquè a part de la festa de l'esport, demà al vespre també tindrem, òbviament, l'última nit dels sopars a la fresca, en aquest cas amb un plus, Melina, i és que tindrem vespreig.
1: Sí, tindrem el vespreig amb Enriqui Fargas i també amb l'11 Ideal. Serà a partir de les 8 a la plaça de les Valls d'Acs, també. Per tant, tothom que estigui allà sopant podrà escoltar música a la vegada.
0: Hi ha un error, Melina, no vindrà amb l'11 Ideal, sinó vindrà amb la seva banda. Per tant, hi ha hagut un canvi d'aquests d'última hora, per adequar una miqueta més a la situació. Però serà, com deies, a les 8 del vespre a la plaça de les Valls d'Acs, veritat?
1: Així és, així que tothom ja ho sap. Demà gaudir de l'últim dia de sopars a la fresca amb totes les entitats que han vingut, també a Max Letterms i amb aquest supervespreig que es farà.
0: Sense oblidar tampoc el dimarts, dia 8 de setembre, amb les activitats més protocolàries, el dia que és festiu a Palafolls. Molts trobareu també les botigues tancades, tindrem les matinades, la xocolatada o l'ofici solemne. De tot això en podrem parlar demà també, perquè a partir de les 6 de la tarda tenim programa en directe des de Ràdio Palafolls. Demà et deixem descansar, Melina, en aquest cas, que has fet molt bona feina aquests últims dies. I escolta, perquè descansis una miqueta els quilòmetres, demà et donem festa, va.
1: Moltíssimes gràcies, s'agraeix, després de la calorada que està fent aquests dies per aquí, per Palafolls.
0: Molt bona feina, Melina, gràcies per ser els nostres ulls i per apropar-nos tots els protagonistes d'aquesta festa major.
1: A tu, Jordi, que vagi molt bé la nit.
0: Gràcies i molt bona festa major. Gràcies, Melina. Acomiadem doncs la companya Melina Morilla i a nosaltres ens queda res, un minut per dir-vos adeu. Però com dèiem, nosaltres demà serem aquí al punt de les 6 de la tarda explicant-vos també doncs tots els actes de festa major que hi hagin al nostre municipi. Al vespre, com dèiem, amb aquest vespreig i també amb tot el que pugui passar a partir de la setmana que ve, perquè això no s'acaba. Tenim activitat de festa major fins l'11 de setembre. Serem aquí de 6 a 9 del vespre amb aquest programa especial de festa major. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Adéu-siau.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: That's it.

0: Ei!
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat.